0: Bona vesprada. Les tres associacions de víctimes de la Dana es concentraran dilluns que ve davant del Congrés dels Diputats a Madrid amb motiu de la compareixença de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, davant la Comissió d'Investigació del Congrés. Les associacions estaran de 10 i mitja a 11 i mitja coincidint amb l'arribada de l'expresident. Posteriorment tornaran a concentrar-se durant la compareixença prevista per al mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències durant la riuada Emilio Arueso. Per cert, que l'Associació de Víctimes Dana 29 d'octubre celebrarà el proper 31 d'octubre en el Teatre Thalia de València la primera edició dels Reconeixements Memòria, un acte en el qual es reconeixerà els meteoròlegs Victoria Rosselló i José Ángel Núñez i els escriptors Carmen Amoraga i a Maxi Roldán, autors del llibre Llàgrimes de Fang. Aena ha licitat per 10,7 milions d'euros el contracte per a iniciar ja la remodelació i ampliació de l'aeroport de València. I sàpiguen també en pàgina de successos que la Guàrdia Civil ha detingut a una dona de 52 anys a la qual se li atribueix un delicte de robatori de joies valorades en 20.000 euros en diferents localitats de la localitat de Xert a Castelló de la Plana. L'actuació es va iniciar arran les denúncies presentades precisament per tres veïnes que van manifestar la sustracció de diverses joies i diferents peces també a l'interior dels seus domicilis.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno. Con Jessica Cánova.

0: buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Más de Uno, Safor by Digna, en este viernes 18 de septiembre. Para mí, Jessica Cánovas, como cada viernes, es un placer acompañarles en un ratito, porque de verdad les digo que a mí se me pasa volando. No sé si a ustedes también, pero se nos pasa volando porque estamos tan a gusto con las personas que nos acompañan y tan a gusto con ustedes que se nos hace muy llevadero este viernes y sobre todo esa entrada a un fin de semana que estamos seguros que será maravilloso. Por lo menos vamos a intentarlo, ¿no? Porque siempre les repito y estarán cansados de escuchar, pero es que en la comarca de la Safor somos unos privilegiados porque tenemos actividades por los diferentes municipios de la comarca, más allá de las grandes ciudades, ¿no? Como puede ser Oliva, como puede ser Gandía, como puede ser Tabernes. De hecho, algunos municipios de la comarca de la Safor están en plena celebración de sus fiestas, por ejemplo, como saben, Bellreguard, y en un par de semanas nos adentramos ya en la Firi Festes de Gandía, una cita también muy esperada a nivel anual y que desde el ayuntamiento pues se ha estado trabajando y poco a poco vamos conociendo los diferentes carteles de conciertos, sobre todo también las diferentes actividades programadas que desde la mano del Ayuntamiento de Gandía se nos va facilitando toda la información. Nosotros hoy les vamos a ofrecer un plan para este fin de semana, un plan deportivo. Para ello nos vamos a trasladar hasta Oliva porque en este momento está teniendo lugar la presentación de la rueda de prensa de la nueva edición del Gran Fondo Alberto Contador, que tendrá lugar mañana sábado por la mañana, que arrancará, pero esta tarde o a lo largo de todo este día, de todo este viernes, se van a desarrollar talleres, diferentes actividades para amenizar esa recogida de dorsales y mañana, como decíamos, es esa gran prueba. Pues bueno, en esta cita va a estar también Alberto Contador. Vamos a poder hablar con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Oliva, Joan Mascarell, para que nos comente esa apuesta, sobre todo del Ayuntamiento de Oliva, por los eventos deportivos. Y luego, pues por otro lado, también indagaremos en las diferentes mejoras anunciadas a nivel de instalaciones que se están llevando a cabo desde la concejalía. Por lo tanto, un plan para este fin de semana puede ser acercarnos a la zona de Oliva Nova y disfrutar de esta nueva edición del Gran Fondo Alberto Contador, ya sea que participen o no participen, pero se han programado, como nos va a comentar el concejal de deportes, diferentes actividades para que sí la gente pueda participar y pueda también disfrutar del ambiente que se va a crear. Esta es una de las entrevistas que vamos a llevar a cabo a lo largo de esta horita y media de programa, pero también les tenemos que hablar de la Asociación Española contra el Cáncer de Gandía, porque también ya están encarando en la celebración de una gran cita, la gran cita podríamos decir, de la asociación y que tiene que ver con ese circuito Run Cáncer Gandía que tendrá parada a finales de octubre en el municipio de Gandía. Como saben, es una cita en la que nos volcamos para dar visibilidad, sobre todo por ese componente solidario. Y es que cabe recordar que por la compra de los dorsales, el dinero, es decir, la donación íntegra, va a parar a investigar, va a parar a invertir en esa investigación tan necesaria para hacer frente a una enfermedad como es la del cáncer. Por eso siempre, como les decimos, hacemos mucho hincapié en esta Run Cáncer Gandía. Ya pueden comprar los dorsales. Su presidenta Evelyn nos aportará toda la información al respecto y además hablaremos de ese inicio del curso escolar también para la asociación. Todo esto y mucho más es lo que les hemos preparado para este ratito juntos, pero antes de adentrarnos en materia vamos a conocer cuál es la predicción meteorológica que, como siempre, les ofrecemos de la mano de Borja Ópticos. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para este viernes por la mañana, hasta ahora, hasta mediodía, nos van a acompañar los intervalos nubosos que pueden seguir viniendo acompañados de precipitaciones débiles. La probabilidad de precipitaciones es del 85-60%. Podremos alcanzar máximas de 25 grados, mínimas de 17. El viento soplará del noreste con rachas máximas que pueden alcanzar los 15 kilómetros por hora. Para este fin de semana, sobre todo el sábado por la mañana, tendremos la probabilidad de precipitaciones del 100%. Podremos alcanzar máximas de 26 grados, mínimas de 18. El viento soplará del suroeste al este con rachas máximas que pueden alcanzar los 10 kilómetros por hora. Y el domingo, como decíamos, nos acompañarán los intervalos nubosos. La probabilidad de precipitaciones será del 15%, alcanzaremos máximas de 27 grados, mínimas de 17 y el viento soplará del oeste al noreste con rachas máximas que pueden alcanzar los 10 kilómetros por hora. Es una información que les ofrecemos de la mano de Borja Ópticos y ahora sí que nos vamos a adentrar ya en materia.
1: Esta ha sido la información meteorológica facilitada por Borja Ópticos.
2: ¿Tu hijo es miope? ¿Sabías que existe una solución para ralentizar la progresión de su miopía? MiyoSmart es el tratamiento infantil en las gafas que ayuda a controlar su avance. MiyoSmart está avalado por rigurosos estudios científicos que demuestran su eficacia. En Borja Ópticos somos especialistas en gestión de miopía. Estamos en San Francés de Borja 57, en Gandía, también en Ontinyent y Albaida.
1: Más de uno. Con Jessica Cánovas.
3: Fins al 29 de setembre, Bellreguard està de festa. Arriben el dia de la porra i els pedacets. Dies plens de música, tradició i diversió. Concerts, cercaviles, mascletaes, castells de focs artificials, processons, moros i cristians, dinars i sopars populars, activitats infantils, espectacles de carrer, cabalgada de disfresses, correfocs, disco mòbil i molt més. Vine a viure les festes de Bellreguard fins al 28 de setembre. Vos esperem. És una invitació de l'Ajuntament de Bellreguard.
4: Siempre ofreciéndote lo mejor. Somos el restaurante Brisa del Mar y nos avala la experiencia de más de 50 años logrando darte el mejor producto del mercado.
5: Todos tus eventos, comidas y cenas serán todo un éxito en nuestro restaurante, en nuestros salones y, cómo no, en nuestro jardín. Brisa del Mar, tu restaurante salón de confianza, abre de miércoles a domingo para comidas y todas las noches, de viernes y sábados para que disfrutes de una buena y agradable cena.
4: Restaurante Brisa del Mar, Carrer del Mar 32, Piles. Teléfono de reservas 96 283 15 25. Tu referente gastronómico.
6: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
7: ¿Buscas casa? ¿O quieres vender o alquilar sin complicaciones? Te asesoramos para que saques el máximo partido a tu vivienda, acompañándote en todo el proceso.
8: De costas y más.
7: Mejor hipoteca, seguros a medida y planes para tu futuro. ¿Herencias? También estamos contigo. Ven a conocernos a Avenida del Mar 29, Bellreguard.
8: De costas y más. Tu historia empieza aquí.
9: Hacer la compra, llenar el depósito, entrenar. ¿Y si pudieras hacerlo todo en una sola parada? En el Centro Comercial Lavall Park lo tienes fácil. Consum, Gas Express, Wow, Kik, Max Colchón, Synergym y McDonald's. Todo en un mismo espacio con acceso cómodo y parking gratuito. Lavall, tu parque comercial de cada día. Te esperamos en Tabernes de la Valldigna. Abierto todos los días de 9 de la mañana a 11 de la noche.
1: Más de uno con Jessica Cánovas. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Valldigna en la Onda. Con Jessica Cánovas.
0: Continuamos con todos ustedes en Más de Uno, Safor Valldigna. Nos vamos a desplazar hasta Oliva porque este mediodía tiene lugar una rueda de prensa muy importante de una cita
10: que ya se presentó en Fitur, y podemos decir que es una cita que se establece en el calendario de Oliva desde hace también muchos años. Y es que este fin de semana se celebra en Oliva el Gran Fondo Alberto Contador. De hecho, este mismo viernes tiene como una feria de exposición con esa recogida de dorsales, y luego mañana es cuando se celebra, ¿no? Es el día grande en el que muchos se dan cita para participar en esta prueba deportiva sobre ciclismo. Este mediodía, decíamos, tendrá lugar esa rueda de prensa, y como queremos saber qué va a ocurrir con esta actividad deportiva, como decíamos, tenemos al otro lado de la línea telefónica al concejal de deportes del Ayuntamiento de Oliva, Joan Mascarell. Joan, benvingut, muchísimas gracias por acompañarnos.
11: Hola, Jessica, buen día.
10: Joan, esta es una cita, pienso que anual al calendario de Oliva, pero que cada año es más especial porque va a incrementar el nombre de participación.
11: Sí, así es. Esta cita ya forma parte del nuestro calendario esportivo, de la nuestra oferta turístico-deportiva, y conforme te dius, no sols incrementem ICI, sinó que incrementem també actes alrededor de la cita. I jo crec que això és molt important, que no sols siga esport, sinó que hi ha actes de diferent índole que giren a través d'un event que per Oliva en esta 15a edició, 9a edició en Oliva, pues creiem que ja està ja ben assentat en la nostra localitat.
10: Què implica aquest esdeveniment esportiu que va de la mà d'un també dels millors ciclistes espanyols com Alberto Contador?
11: Pues implica que guanyem com a municipi, guanyem en visibilitat, guanyem econòmicament a través de les empreses, de hotels, restauració, guanyem en activitat també turística, guanyem, com jo sempre ho he dit, que al final el que guanyem són les dues parts, en aquest cas les tres, el resort Oliva Nova, que també ajuda moltíssim en esta celebració, guanya el Gran Fons i guanya Oliva en imatge, com he dit, en el municipi turístic, en economia, en esport, guanyem tots.
10: Sens dubte que sí, guanyem tots, com tu dius, perquè la veritat que ve de la mà, com dèiem, d'un dels millors ciclistes espanyols. És una prova també de renom que celebra a Oliva, no? I també li dona eixe renom al municipi Olivà, congregant pues, a tots els participants inscrits, com tu deies, que cada any esperen aquesta cita al mes de setembre. Una cita que sempre també es presenta, com dèiem, a Fitur, no? Està molt present perquè podem dir que és un dels esdeveniments esportius més destacats de l'any a Oliva.
11: Sí, és una cita molt important, com he dit, de la mà del protagonista principal, que és Alberto Contador, un referent del ciclisme, quasi un olivense més. I la veritat que com he dit, portem 9 edicions en esta i ja s'ha assentat en la localitat. Hem firmat, avui firmarem per a 4 anys més, estem parlant de que arribarem a les 13 edicions, a les 12 més una en esport, que no volen dir mai 13. Sí. I com he dit, bien, sí, Fitur sempre és un event en el que destaquem, perquè és un event de referència no només a nivell nacional, sinó a nivell internacional, inclús a nivell mundial, perquè, si no recordo mal, l'any passat van haver més de 40 nacionalitats distintes. Este any estem augmentant aquest número de nacionalitats, que demà sabrem exactament quantes ne són, però estem en 2.000 participants. És una fita que ja està assentada en la localitat i que nosaltres estem molt contents de tindre aquest event d'aquest renom en Oliva.
10: I és un esdeveniment que suma també per l'ocupació, no, Joan? Perquè moltes persones també venen de fora. Estem parlant que ja no només són de la Comunitat Valenciana, sinó que venen a nivell nacional i, ojo, també a nivell internacional. Això també és ocupació i visibilitat del municipi d'Oliva.
11: Sí, així és. El que volem així en Oliva és que no sols, l'objectiu és que no sols Oliva estiga o tinga ocupació en juny, juliol i agost. que busquem en aquest tipus de vendes de sazonalitat del turisme i generar activitat pues, més enllà dels mesos d'estiu, com he dit. I com estem parlant, pues, clar, la persona que ve a l'event ja no ve sols a l'event, sinó també està cada setmana o està tota la setmana, torna perquè ha conegut unes carreteres en les quals es pot permetir el ciclisme d'una forma pues, realment espectacular, per anar a passar la Volta a Espanya. La veritat que l'entorn que té Oliva no sols en platges, sinó en passeig natural i muntanyes, permetix que el ciclisme siga un esport referent en este municipi. I com he dit, pues, clar, el retorn ja no sols econòmic, sinó el turístic, el que la gent torne, és el que sempre ho han dit, qui visita Oliva pues, sempre acaba tornant. Pues en este tipus d'events ens donem compte que així és la veritat.
10: I Joana, una grandíssima notícia, com tu dius, que avui s'aprofite eixa roda de premsa que és oberta al públic, no? A l'espai d'Oliva Nova, que es torna a signar eixa renovació per a 4 anys més. La veritat és que parlàvem, com tu dius, d'un esdeveniment de referència, però que va a continuar al municipi d'Oliva, que va a seguir sumant, com dèiem, per a l'esport, perquè una de les coses que també té Oliva, més enllà de que sigui un referent turístic, no?, per les seues platges o per la seva gastronomia, és que també és un referent a nivell esportiu, perquè no només ara, no?, que estem parlant del gran Fons Alberto Contador, sinó té altres esdeveniments esportius molt importants al llarg de l'any que posen a Oliva en el mapa dels esports a nivell nacional i internacional.
11: Sí, així és. Estem al voltant de quasi 100 events esportius en la localitat, i això és un número que ja és important. És a dir, estem parlant d'un número molt, molt important d'events molt diversos, des del ciclisme, vòlei, handball, futbol, bàsquet, boxeo, que també hem tingut aquest any, tenis taula, vela, rem... Podria dir-te que quasi crec que toquem tots els esports, i la veritat que això és el que ens fa que també que la gent d'Oliva pugui conèixer de prop el que és un event d'este índole, un event important, i també tenim la Gran Fons, que és el mes que ve, que és un event local o comarcal, millor dir, però és un event que participen 2.000 persones, i la veritat que són events que la gent veu la eixida i l'arribada, però són events que porten molta feina darrere, i la veritat que aquest retorn econòmic i social a la localitat, creiem que paga la pena el fer aquest esforç.
10: Sens dubte que sí. De fet, com comentàvem també a l'inici de l'entrevista, Oliva s'ha fet un espai a Fitur Esports, ojo, que abans tampoc estava, i ara sí que està Fitur Esports Oliva, presentant tota la seva oferta esportiva. Una oferta esportiva, Joan, que té que anar acompanyada sempre d'oferir unes instal·lacions en bon estat, no? Això és una de les coses per les quals des de la teua regidoria també s'heu preocupat, no? Perquè fa unes setmanes vareu presentar tota una sèrie de millores esportives que s'han portat al municipi en temps per a que continuï siguent aquesta referència, no?
11: Sí, així és. I quan parlem d'esport, hem de també parlar de les instal·lacions, sobretot de les instal·lacions. I la veritat que en el 2023 el projecte Oliva es troba en les instal·lacions que aparentment estan bé, però res més enllà de la realitat. Tenim molts problemes. Tenim en Oliva feia temps que no s'invertia com d'humana en esport. No dic que no s'invertia, sinó no s'invertia el que tocava en esport. I ara mateix estem per damunt de 2,5 milions d'euros en inversió en instal·lacions esportives. Estem parlant de la reforma del bar cafeteria de la piscina, estem parlant de la terrassa de la cafeteria, la coberta del trinquet que tants problemes ha donat a l'hora de jugar les partides, un asfaltat que feien el poliesportiu en la zona que dona a Francisco Brines, també el projecte d'eficiència energètica, que pues, evitar que pues, les llums estaven per a canviar, hem posat punts de càrrega, hem automatitzat també la llum, col·locar LED, col·locar també plaques fotovoltaiques, tancament perimetrals de pistes que estaven que donaven pena, paviment del pavelló i del gimnàs, que ja tenia més de 20 anys, la reparació de part de la coberta del pavelló, videovigilància, la veritat que això és un tema important, molt important, perquè passen moltes persones per el poliesportiu i feia falta un sistema de videovigilància en tot el poliesportiu. Han col·locat un marcador electrònic també en el pavelló, hem construït una nova pista de patinatge i hockey. Ara mateix està en execució la reforma, no, el canvi de coberta de la piscina, que té més de 30 anys i està caient a trossos, parlant clar. Estem en execució també de la reforma de vestidors, que també tenen 30 anys i no eren accessibles. I com a dius, fa diverses setmanes vam anunciar que anem a reformar els camps de futbol, la pista d'atletisme i instal·lacions complementàries, pel valor de 1,3 milions d'euros, i també estem a l'espera de que ens envien el decret del pla de trinquets per a fer uns servicis accessibles, la cafeteria acabar-la i fer un magatzem en el trinquet. Això pel valor de 100.000 euros estem parlant que estem per damunt dels 2,5 milions d'euros, sols parlant d'obres, a part serveis, a part events, és el que ens trobem Project Oliva en l'any 2023. Ara pareix ser que tot està mal, que no hi ha coordinació, no hi ha planificació, però la coordinació i la planificació no sols quan es fa l'obra o si molesta o si no, que és molt important. Que és molt important, i és que si vull demanar disculpes en totes les obres que estem fent, les molestes que estem ocasionant. La planificació també és que quan tens diners, saber gastar-los.
10: Sens dubte que sí, i el més important, que com veiem, per a ser referents a nivell nacional i internacional, es tenen que oferir unes bones instal·lacions, i pel que veiem, Joan, eren necessàries. Ara sí, vosaltres també, com tu dius, aneu jugant en base a aquests pressupostos i en base també a les subvencions, no?
11: Correcte. Al final, no es pot sols jugar en el pressupost municipal, i la veritat que el pla obert d'inversions, també el pla de trinquets, són molt importants. Els Next Generation també ens han servit, fent un canvi d'ús dels Next Generation, ens han servit per a col·locar plaques fotovoltaiques en el trinquet. Però, com diem, per a ser referents, n'hi ha que tenir instal·lacions referents. I torno a dir, jo personalment demano disculpes, porto... si tinc 35 anys, porto 33 fent esport en el poliesportiu d'Oliva. Sé el que s'ha fet, sé les problemàtiques de primera mà, però també sé el que no s'ha fet, sobretot el que no s'ha fet, que ha sigut ja no mantindre, perquè mantindre al final estem parlant de pintar les parets, canviar una perilla, no, al final estem parlant d'invertir. Si el paviment està malament, mantindre-lo no és canviar-lo, això és inversió. I això és el que parlem. Estem parlant de que n'hi ha que invertir en instal·lacions, i les instal·lacions són velles, i jo sempre he criticat que quan hi ha diners n'hi ha que saber invertir. No n'hi ha que fer coses noves, sinó que n'hi ha que invertir en el que ja tens. I això és molt important, i pareix ser que anteriorment, l'anterior equip de govern, però això no ho tenia massa clar, i ara pues, critica si les obres estan fent-se o es fan ara i ni que tancar la piscina. Clar, si és que tenim dues opcions, tancar la piscina o que li caiga el sostre damunt als usuaris, tenim més dues opcions. Llavors, l'opció segon, pues, jo crec que no és la vàlida, i llavors, si tenim que tancar un mes i fer les obres, pues, que són urgents i necessàries, pues, n'hi ha que fer-ho. Si després n'hi ha que parar tant el futbol com l'atletisme y cambiar la pista de atletismo y escalar de fútbol, pues no hay que cero, porque después de 25 años, pues están ya en, ya no están en el último año de ús, sino ya pasan de los dos años de ús. Entonces, es importante esa planificació dels diners, en què te'ls gastes. Això és importantíssim, en què te'ls gastes d'allà, que li va més prioritat. I la prioritat no li va mai en segons els esports.
10: I que tu comentes, Joan, perquè estàs dient, que quan una instal·lació té possible risc, no? Per exemple, com per exemple la caiguda, una possible caiguda del sostre, efectivament, ahí, pues bueno, les crítiques o les denúncies mantens es prioritzar en aquest sentit pues bueno, les vides de les persones, lo més important, i sobretot la seguretat d'una instal·lació esportiva.
11: Correcte, al final quan estàs manant, està clar, quan estàs en oposició, pues tot és més fàcil, i és fàcil de criticar tot, és fàcil de juzgar, però fer allò que toca, encara que no s'hi va, pues és més fàcil. També és governar, pues, també no, és governar pues, en valentia i en una visió de futur. Crítiques, pues bueno, al final les crítiques de la gestió o de com gestionem les obres, o com gestionem els diners, o com gestionem el dia a dia, pues, les entenc, però al final les respecte, sobretot, però no les compartis, perquè és que com es pot criticar algo que tu mateixa no has fet? Si estàs dient que es falla, però tu no ho has fet, és segur. I segon, no ho has fet, s'està fent, també ho critiques, és a dir, Però bé, són crítiques infundades, crítiques pues, que no tenen, que tenen buit, a mi tenen buit, que no em molesten per l'engany que es vol o per l'alteració que es vol posar a la gent. Que es posen damunt i que critiquen i tal, però bueno, cada un pues, que faci el que crea que tenia que fer, però és que és més por al que estem fent, al que estem millorant i que la gent ho agraeix i ho agrairà, a que molesta o no. És a dir, molesta, per supost que molesta, totes les obres molesten, totes les obres, que diga que qualsevol alguna obra s'acaba en temps i forma, crec que està mentint. Estem intentant acabar tot en les mínimes molestes possibles, en el mínim temps possible, però sempre en la màxima exigència a totes les empreses perquè ho facin conforme toca.
10: Joan, més enllà d'aquestes millores esportives que acabem de repassar, on té el focus la regidoria d'esports fins al que resta d'any? O de legislatura, ojo.
11: Sobretot en millorar el dia a dia de les escoles esportives municipals i al final pues, sempre rodem al final en les instal·lacions i al final el que els demanen són que les instal·lacions estiguin acorde, que t'escoltes. El dia a dia nostre és events, primer les escoles, després les instal·lacions i últim els events. Perquè sí, perquè primer les escoles, perquè al final sense les escoles, potser municipals, sense els clubs locals, no podríem fer absolutament res. Les instal·lacions, segons, perquè sense les instal·lacions, els clubs i les escoles no poden millorar o practicar l'esport com toca. I últim, els events, perquè creiem que és l'última prioritat en aquestes tres rames. I en aquest dia a dia estem en escoltar, en millorar, en atendre a les famílies, en demanar disculpes quan es queden les disculpes, sobretot en tema d'obres, pues, sabem que molesta, però portem ja alguns mesos planificant. També tinc que dir públicament, agrair a l'Ajuntament de Pego les facilitats que ens ha donat perquè el club de natació Oliva vaig a entrenar allí mentre estic en les obres. Tinc que agrair-ho moltíssim. Tinc que agrair també a l'empresa concessionària de la piscina pues, tot les fer molèsties, demanar disculpes també, sobretot, però també agrair-li pues, tota la predisposició que n'hi ha, i sobretot també pues, al Departament d'Esports i a tots els departaments de l'Ajuntament que dia a dia pues, fan que l'esport en Oliva pues, siga millor.
10: Sens dubte que aquestes col·laboracions també es fan fonamentals, no? En aquest sentit, com tu dius, per a que

0: y el empate que sigues, de que no son mal cómo va a poder hacer algo, hacer falta algo, y yo creo que eso pues es lògic i és bo per a tots els municipis.
1: Joan, abans de posar el punt final a l'entrevista, si et sembla, anem a convidar els nostres oients a que s'apropen aquest cap de setmana o al llarg del dia d'avui o aquest dissabte a la zona d'Oliva Nova per poder gaudir, no?, amb tots vosaltres d'aquesta prova, no?, esperada, com dèiem, en el calendari de manera anual a Oliva, aquest gran fons Alberto Contador.
0: Sí, avui tenim la presentació oficial i la firma del contracte per a 4 anys. També per la vesprada, conforme has dit, també n'hi ha tallers de bici, n'hi ha també tendes allí en el mateix hotel. I demà, pues, la gran cita, a les 8 del matí, la cita des de l'hotel de Oliva Nova. I, bueno, pues, des d'ací, pues, convidar a tota la població d'Oliva i de les poblacions properes a que vinguin a gaudir pues, d'una prova referent, com he dit, a nivell mundial, no sols internacional, sinó a nivell mundial. Donar ànims a tots els participants i força, sobretot força, que n'hi ha diversos ports de muntanya durs. I agrair a tant Alberto com al seu gran equip de tot el que fan per que la prova vagi avant.
1: Alguna cosa més, Joan?
0: No res. Crec que ho he dit tot.
1: Hem parlat de tot un poc. Sí. Segur que serà tot un èxit aquesta nova cita del gran fons Alberto Contador, i segur que el desenvolupament d'aquestes instal·lacions, pues, una vegada executades, pues, bueno, s'agrairà, no?, per part dels mateixos usuaris, pues, garantir també aquest manteniment i aquesta seguretat tan necessària. Així que, Joan, gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos oferit aquesta instal·lació. I, bueno, ja gaudir d'aquest cap de setmana esportiva Oliva.
0: Moltíssimes gràcies, Jessica, per donar-nos aquest espai. I res, com he dit, estan tots convidats a la prova i a les nostres instal·lacions per a que les disfruten i veguen el que estem fent en Oliva.

0: Muévete, conecta, comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
1: Compromís ha portat a l'Agència Valenciana Antifrau l'entrada valorada en 21.000 euros que el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, hauria rebut de la Real Federació Espanyola de Futbol per assistir a la final del Mundial de Nova York.
2: La coalició considera que podria existir un conflicte d'interessos ja que els pressupostos de la Generalitat per a 2026 inclouen per primera vegada dos partides per a la federació per un total de 90.000 euros. Isaura Navarro, de Compromís.
3: És a dir, una coincidència molt, molt curiosa. La Real Federació Espanyola de Futbol apareix en els pressupostos de Pérez Llorca al mateix temps que li regalen a l'únic president autonòmic li regalen l'entrada per a la final del Mundial. Quina casualitat. I tot això ni apareix en l'agenda del president ni en els regals rebuts.
1: I també sobre les ajudes que investiga l'agència antifrau i que van ser concedides a UGT per a celebrar en 2021 a València el seu congrés confederal, el seu secretari general Pepe Álvarez ha dit avui que van assumir el 5% de les despeses.
4: El que quiera informarse de cómo y de qué manera se hizo el congreso y cómo se pagó y cuánto costó, solo tiene que ir a la página web de la UGT. Un 5% de los gastos a los que hizo frente la Comisión Ejecutiva Confederal, sin contar los gastos de los invitados ni de las delegaciones, es lo que ha cubierto las subvenciones que hemos recibido.
1: I polèmica també amb la Policia Nacional adscrita a la Comunitat Valenciana per les dietes dels agents desplegats durant l'incendi de la Vall d'Uxó. Els sindicats Jupol i UFPB denuncien que van treballar durant més d'una setmana amb jornades de fins 13 hores sense cobrar les dietes de manutenció sol·licitades Castelló. Juanjo Tobar.
5: Segons el secretari provincial de Jupol, Sebastián Gómez, l'explicació que van rebre va ser que, com durant el dispositiu es van repartir entre pans, pagar a més la dieta suposaria una duplicitat.
6: La comissaria, quan se enteró que no s'havien de bocadillo, dijeron que ja no nos daban a dar un soporte de dietas económico que nos correspondía. Hicimos un escrito y aún así dijeron que no iban a darnos la retribución económica que nos correspondía. Bocadillos, además, que venían con pan súper elástico haber estado al sol y... Se puede imaginar uno lo que es cuando el bocadillo está dándole el calor.
5: Els sindicats reclamen que s'abonen les dietes de manutenció a més de 30 agents implicats.
1: I a Saja Alacant demana al Ministeri d'Agricultura una reunió urgent davant l'escalada que està experimentant el preu del gasoli agrícola. La xifra s'ha pujat en un 48% respecte a ara fa un any.
7: Volen traslladar-li al ministre Lluís Planas la necessitat de mantindre les ajudes econòmiques actuals i aprovar-ne de noves. El president de Saja, José Vicente Andreu, explica que Alacant n'és una de les zones més perjudicades.
8: Alicante lidera la subida del precio del gasóleo agrícola, 48 céntimos en las últimas semanas de incremento. Una situación que va a llevar a muchos agricultores a tener que parar sus tractores y su actividad. Cultivos como el cereal o el olivar van a ser uno de los más afectados.
1: I Alacant rep d'ací el diumenge uns 21.000 creueristes en 6 vaixells amb un impacte a la ciutat de 4,2 milions d'euros. No obstant això, per a quasi 20 col·lectius i associacions veïnals, és un exemple més de la pressió turística que pateix la ciutat. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
9: Sí, por eso han convocado para mañana sábado una manifestación bajo el lema Alicante al límite, menos negocio y más vida. Piden un cambio del modelo turístico y denuncian que el actual genera empleo precario y la saturación de los servicios públicos de los vecinos. David Yáñez es uno de los portavoces.
10: Este gran motor económico lo que ha producido es desabastecimiento en los servicios públicos y salarios indignos. Por ello reclamamos que la ciudad deje de estar supeditada a intereses económicos.
9: Denuncian, por ejemplo, que la limpieza no llega a los barrios periféricos porque se centra en las zonas turísticas o que el transporte urbano es insuficiente porque los autobuses o tranvías están siendo usados por los foráneos.
1: I la Generalitat proposa l'automobilística xinesa Geely, que treballarà amb Ford Almussafes a partir de 2021 i replicar el model de col·laboració que el govern valencià està duent a terme amb Volkswagen a Sagunt. La consellera d'Educació és Carmen Ortí.
11: Són empreses punteres amb unes tecnologies de les quals nosaltres podem aprendre molt i ells també poden aprendre molt de nosaltres. I clar, es va en aquesta línia en preparar el nostre alumnat per al món de l'ocupació del futur.
1: I en 2025 es van diagnosticar 24.000 casos d'Alzheimer en la Comunitat Valenciana. Les organitzacions de pacients i familiars amb motiu del Dia Mundial el 21 de setembre volen avui també denunciar la situació d'abandó institucional a la qual asseguren es van veure abocades milers de famílies que no poden assumir el cost econòmic de cures i innovacions mèdiques.

0: Quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Se acabaron las vacaciones, vuelve el cole, la rutina, pero que vuelva con algo bueno.
2: Septiembre es el mes del Captur en Renault Ginestar, con descuentos que pueden superar los 5.000 euros en las unidades disponibles de Renault Captur. Sí, más de 5.000 euros de descuento y entrega inmediata. Pide tu cita ahora en los centros Renault Ginestar en Benissa, Denia, Gandía, Sátiva, Alcira, Torrén y Pista de Silla o en ginestar.com.
3: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
4: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4:30 a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
5: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: La Dana torna a la portada informativa amb nous moviments judicials i amb nous actes de record i de protesta convocats per les víctimes de la barrancada. Víctimes que dilluns es concentraran davant el Congrés dels Diputats perquè allí compareixerà per segona vegada Carlos Mazón. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. El que també ha tornat a la portada ha sigut la polèmica per la presència de l'actual president de la Generalitat a la final del Mundial de Futbol de juliol. Ara contem per què i estarem també a Alacant, on el veïnat es manifestarà demà davant la presència desmesurada de creueristes a la ciutat. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem.
2: Volver a casa con Conforama y sus días sin IVA es mucho más fácil. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Precios sin IVA solo del 18 al 22 de septiembre. Conforama.
3: Elige transporte público. Muévete para llegar donde quieres. Conecta con lo que importa. Comparte una forma más sostenible de moverte. 22 de septiembre. Día sin coche. Transporte público gratuito. Muévete. Conecta. Comparte. Semana Europea de la Movilidad. Generalitat Valenciana.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
1: Moviments a la investigació judicial de la Dana. La Fiscalia del Tribunal Suprem demana al Tribunal Superior de Justícia valencià l'auto amb el qual va rebutjar investigar l'expresident de la Generalitat Carlos Mazón per la seva gestió a la Dana. Una petició que s'emmarca concretament en la querella presentada pel Partit Socialista contra Mazón per presumpte fals testimoni davant la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats. Amparo Piqueres.
4: Els socialistes sostenen que l'expresident va mentir sobre les seues quidraes, els moviments el dia de la riuada i quan va saber que hi havia persones mortes. La Fiscalia vol analitzar ara si aquestes declaracions van ser rellevants per a la investigació. Precisament les tres associacions de víctimes de la Dana es concentraran dilluns que ve davant del Congrés dels Diputats amb motiu de la compareixença de l'expresident Carlos Mazón davant la Comissió d'Investigació. També ho faran durant la compareixença el mateix dia de l'exsecretari autonòmic d'Emergències en la Comunitat durant la riuada, Emilio Argüeso.
1: Sí, hi ha una cosa a la qual venen insistint estos quasi dos anys ja les associacions de víctimes de la Dana, i cosa és la necessitat de continuar parlant d'allò ocorregut. Núria Moreno.
5: Per a preservar la memòria dels qui no estan, per a continuar reclamant justícia i per a continuar abordant què va ocórrer el 29 d'octubre de 2024, posant el focus també en els fenòmens extrems i el canvi climàtic. Per això han organitzat esta vesprada amb l'entitat Cor de Terra una jornada en la Rambleta de València. Pep Giner és membre de l'associació.
6: És una jornada de recolzament a les associacions de víctimes de la Dana. Porten dos anys treballant sense parar, d'una forma molt solvent, que és un treball molt dur perquè es conega la veritat i es faci justícia.
5: Contar també que l'associació Víctimes Mortals Dana 29 d'octubre celebrarà el 31 d'octubre en el Teatre Thalia de València la primera edició dels reconeixements en memòria amb el lliurament de tres reconeixements. Als dos meteoròlegs, a Victòria Rosselló, cap de meteorologia de punt per la seva labor informativa, a José Ángel Núñez, cap de climatologia de l'AEMET en la Comunitat Valenciana, per la seva contribució al seguiment i alerta de fenòmens meteorològics, i a Carmen Amoraga i Maxi Roldán conjuntament com a autors del llibre Làgrimes de Barro. Per cert, esta vesprada i demà dissabte a Paiporta, nova edició del Festival Som Paiporta, una cita cultural, musical i solidària amb tallers de prevenció davant emergències. El 20% del recaptat es destinarà a protecció civil en forma de material i equipament.
1: UGT ha guardonat avui divendres les tres principals associacions de víctimes de la Dana. El sindicat també ha reconegut el treball de la doctora valenciana, l'oncòloga Anna Lluch, durant un acte del sindicat, com dèiem, al qual ha assistit el seu secretari general, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez. Amparo Sánchez.
7: Les portaveus de les associacions Mariló Gradolí, Rosa Álvarez i Elisabet González han agraït el reconeixement que afirmen es dona força per a seguir avant.
8: Que és un reconeixement a una lucha ciudadana que compartim con el movimiento sindical i que és luchar por los servicios públicos, por tener más seguridad, por continuar trabajando, por la memoria de nuestros familiares.
9: Y porque nos sigan apoyando en la red estatal de apoyo a las víctimas de la Dana, porque como hemos vuelto a ver esta última vez, el SALER volvió a sonar tarde y mal. Tenemos que seguir peleando.
7: Álvarez assegura que visitarà la zona d'Anna per a conèixer el procés de recuperació enfront de les crítiques que les associacions reben per part d'alguns partits.
10: El Partit Popular a tot arreu fa el mateix, dispara fonamentalment contra les associacions, contra les persones que estan reclamant els seus drets, en alguns casos drets relacionats amb les persones que han perdut o amb els béns que han perdut, que estan demanant justícia, que estan demanant reparació, i per tant nosaltres les hem donat tot el nostre suport.
7: A reiterar que és necessari que després del succeït les llums continuen enceses i mostra el suport als afectats.
1: La Generalitat demana a EMET una revisió dels actuals llindars de les seues previsions i models d'avís de pluges i tempestes. Considera el portaveu del govern valencià, Miguel Barrachina, que caldria ser més precís en les quantitats i en les zones previstes després, sobretot, de les fortes tempestes tingudes esta setmana.
11: Pedirle al gobierno de España que actualice las previsiones que hace EMET. Los márgenes con los que se actúa, que son mucho más exigentes para cambiar la situación de las alertas en la Comunidad Valenciana que en el resto de territorios, debieran, entendemos, adecuarse a la nueva realidad de las lluvias en toda España.
1: I una qüestió més sobre emergències. Els sindicats Jupol i UFP denuncien que els agents de la Policia Nacional que van treballar durant més d'una setmana a l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, amb jornades fins i tot de 13 hores, no han cobrat, i aquests agents no han cobrat les dietes de manutenció compromeses. Onda Cero Castelló, Juanjo Tobar.
12: Segons el secretari provincial de Jupol, Sebastián Gómez, l'explicació que van rebre va ser que, com durant el dispositiu es van repartir entre pans, pagar a més la dieta suposaria una duplicitat.
13: La comissaria, quan se enteró que nos habían dado bocadillo, dijeron que ya nos daban, no nos daban a dar un soporte de dietas económico que nos correspondía. Hicimos un escrito y aún así dijeron que no iban a darnos la retribución económica que nos correspondía. Bocadillos, además, que venían con pan súper elástico haber estado al sol y... Se puede imaginar uno lo que es cuando el bocadillo está dándole el calor.
12: Els sindicats reclamen que s'abonen les dietes de manutenció a més de 30 agents implicats.
14: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar. Perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
15: Vols conèixer els millors projectes finançats per IBACMSI i el FEDER, desenvolupats pels centres tecnològics en col·laboració amb empreses de la Comunitat Valenciana? T'esperem en l'acte que hem organitzat el 22 de setembre a les 9 del matí a l'Auditori Santiago Grisolia del Museu de les Ciències. Finançat per la Unió Europea. Generalitat Valenciana.
1: Són ara mateix les 7 i 28 minuts de la vesprada. Onda Cero en directe en la seva emissió per a la Comunitat Valenciana. Compromís ha dut a l'Agència Valenciana Antifrau l'entrada que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va rebre de la Federació Espanyola de Futbol per a assistir a la final del Mundial a Nova York el juliol. I aquesta entrada està valorada en 21.000 euros. Els valencianistes consideren que podria existir un conflicte d'interessos perquè els pressupostos de la Generalitat d'enguany inclouen per primera vegada dos partides específiques per a la Federació de Futbol per un total de 90.000 euros. Isaura Navarro.
16: És a dir, una coincidència molt, molt curiosa. La Real Federació Espanyola de Futbol apareix en els pressupostos de Pérez Llorca al mateix temps que li regalen a l'únic president autonòmic, li regalen l'entrada per a la final del Mundial. Quina casualitat. I tot això ni apareix en l'agenda del president ni en els regals rebuts.
1: Ho avançàvem en titulars. Alacant rep des de avui i fins al diumenge uns 21.000 creueristes aproximadament en 6 vaixells, 6 creuers, amb un impacte a la ciutat de més de 4 milions d'euros. Però per a quasi 20 col·lectius i associacions veïnals, este és un exemple més de la pressió turística que patix Alacant. Juan Carlos Fresneda.
17: Sí, por eso han convocado para mañana sábado una manifestación bajo el lema Alicante al límite, menos negocio y más vida. Piden un cambio del modelo turístico y denuncian que el actual genera empleo precario y la saturación de los servicios públicos de los vecinos. David Yáñez es uno de los portavoces.
18: Este gran motor económico lo que ha producido es desabastecimiento en los servicios públicos y salarios indignos. Por ello reclamamos que la ciudad deje de estar supeditada a intereses económicos.
17: Denuncian, por ejemplo, que la limpieza no llega a los barrios periféricos porque se centra en las zonas turísticas, o que el transporte urbano es insuficiente porque los autobuses o tranvías están siendo usados por los foráneos.
1: La Generalitat proposa l'automobilística xinesa Geely, que treballarà amb Ford a Almussafes a partir del 2028, li proposa replicar el model de col·laboració que el govern valencià està duent a terme amb Volkswagen, assegut un model que passa, per exemple, per la posada en marxa d'iniciatives educatives per a formar personal d'ací que treballi directament a les plantes de Sagunt i d'Almussafes. Carmen Ortí, consellera d'Educació.
19: Això són empreses punteres amb unes tecnologies de les quals nosaltres podem aprendre molt i ells també poden aprendre molt de nosaltres. I clar, va en aquesta línia, en preparar el nostre alumnat per al món de l'ocupació del futur.
1: A casa nostra, el 2025, es van diagnosticar 41.000 casos d'Alzheimer. Les organitzacions de pacients i familiars, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, que serà dilluns, aquestes organitzacions volen denunciar la situació d'abandonament institucional al qual, segons asseguren, es veuen abocades milers de famílies que no poden assumir el cost econòmic de cures i d'innovacions mèdiques. Núria.
5: Santiago Llopis, president de la Federació Valenciana d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer, assegura que el sistema públic d'atenció està desbordat. Assenyala que d'aixòs 41.000 casos que es diagnostiquen en tota la comunitat, les associacions no poden atendre més de 3.500 persones.
20: Creo que los sistemas públicos se han de poner las pilas rápidamente, porque el sistema tal como está creciendo en número de casos, en la gravedad y en la atención que necesitan, es necesario dotar de más medios públicos y privados para que se pueda prestar la atención que requieren las familias.
5: Els serveis sanitaris i d'atenció social, diuen les organitzacions, continuen estructurats entorn dels models pensats per a fases més avançades de dependència. Això genera, diuen, un buit assistencial en les etapes més primerenques de la malaltia. Este és un dels assumptes que han abordat avui experts i familiars en una jornada a València.
1: Això avui, demà dissabte, Castelló de la Plana acull el tercer congrés per a persones amb càncer i familiars de la Comunitat Valenciana. Més de 400 inscrits. L'objectiu és donar veu als pacients i humanitzar també el tractament de la malaltia. Juanjo.
12: El fòrum tractarà sobre la investigació oncològica, l'atenció sanitària, els drets de les persones amb càncer i l'impacte de la malaltia en l'àmbit laboral i social. Mayra és la presidenta de l'entitat.
21: Porque sabéis todos ya que de cada dos hombres uno va a tener cáncer y de que cada tres mujeres una mujer va a tener cáncer. Por lo tanto, yo creo que lo importante es el conocer la enfermedad. Y aquí lo que hay es eso, el conocimiento de la enfermedad, cómo actuar delante de la enfermedad. Queremos un 70% de supervivencia en el año 2030 y se está consiguiendo.
12: El Congrés comptarà amb la participació de més de 30 experts i tallers per als assistents.
1: I dos últims apunts abans dels esports. D'una banda, Asaja Alacant, que demana al Ministeri d'Agricultura una reunió urgent davant l'escalada que està experimentant el preu del gasoli agrícola, xifrant ixa pujada en un 48% respecte a ara fa un any. I dels successors, d'altra banda, agents de la Policia Nacional han detingut avui a València tres dones presumptament carteristes que formen part d'una organització criminal itinerant d'origen romanès que actua principalment a la zona centre de la capital valenciana. Les seues víctimes són en la seua majoria turistes, una operació que ha dut a terme avui la Policia Nacional. Canviem una miqueta avui els esports, passem del futbol al bàsquet. Hola, Sergi López.
22: Què tal? Bona vesprada.
1: I per què parlem avui de bàsquet?
22: Parlem molt de bàsquet perquè avui ha sigut presentat Nikola Mirotić, no sé si s'escolta bé, jo crec sí. Que sí. Hem presentat a Nikola Mirotić com a nou jugador de València Bàsquet en la prèvia de la Supercopa, que arranca demà a Badalona, a les 9 el torn per a València Bàsquet davant del Barça. És el millor fitxatge de la història de València Bàsquet, almenys en quant a currículum d'un jugador que arriba nou a València Bàsquet, MVP de l'Eurolliga, jugador de la NBA, Chicago Bulls, els Pelicans, per exemple, de la NBA, ha jugat a Milà, ha jugat a Mònaco, ha jugat al Barça, al Real Madrid. És un fitxatge del relumbró que, a més, va estar en la convocatòria de la Supercopa. Ha rescindit València Bàsquet el contracte d'Elias Valtonen, que causa baixa, però sí que va estar en eixa convocatòria Mirotić, diu Xavi Albert, l'entrenador, que a la Supercopa van a competir i amb la intenció d'emportar-se el títol.
23: Espero lo máximo, ya es partido oficial, vamos con toda la ambición y todas las ganas de realizar una gran Supercopa y por tanto de disputarla, porque queremos ganar el título.
22: amb intenció de guanyar el títol, diu Xavi Albert. Veurem si ho aconseguís. València i Llevant juguen diumenge davant la Reial Societat el València, davant el Villarreal el Llevant Unió Esportiva. Recordem, 21 d'octubre, la data que ha posat la Lliga per al partit suspès l'altre dia al Ciutat de València. Sí. El rival del Llevant serà el Villarreal, que respira més tranquil després de la victòria d'ahir davant el Màlaga. Víctor Franc, bona vesprada.
0: Què tal, Sergi? Bona vesprada. I efectivament es lleva una pesada motxilla de damunt el Villarreal Club de Futbol després de la seva victòria nit en Màlaga per un gol a 3 i guanya temps Íñigo Pérez per tal d'encarar amb més tranquil·litat el partit del proper diumenge davant de Llevant. Per la seva banda, el Castelló juga demà a casa o fa davant del Tenerife per tal de mantenir el liderat de la segona divisió.
22: Gràcies, Víctor. O té pitjor l'Elche, que busca la seva primera victòria esta jornada davant l'Espanyol. Felipe Canals, bona vesprada.
2: Buenas tardes. Desde las 9 el Elche buscará su primera victoria del curso en el RCD Stadium contra el Español de Manolo González, que viene de perder frente al Rayo Vallecano. El Elche se agarra que sus números son mejores lejos de casa que en el Martínez Valero. De hecho, los dos únicos puntos que acumula se han conseguido lejos del Martínez Valero. Y el Eldense recibe mañana a las 6:30 al Eibar en el nuevo Bigomat, en el primer partido de Javi Calleja como técnico azulgrana.
22: Gracias, Felipe. Y pendents de la actualidad del Hércules a la capital, a la cantina. David Esteve, bona vesprada.
3: Bona vesprada. Con el debut de Isaac Oben, así afronta el Hércules la cita que tiene este domingo a partir de las 8:30 de la tarde frente al Juventud de Torremolinos. Un Beto Compañ que ha confirmado hoy el regreso, el estreno del extremo, además de las bajas de Oriol Soldevila y de Guti, que se van a perder el partido por lesión. Busca el Hércules la primera victoria como local de la temporada.
22: Gracias, David. No hi haurà problemes d'horatge el cap de setmana. Ara ens ho comptes, per tant, el sí. Partit de diumenge, al fresquet, però sense aigua, eh? Que sí. Ja és que érem passats per avui a Víctor Yuquillo.
1: Tu estaves ahí, no?
22: Al costat de Víctor i Jordi Andrés, baix del Paraguas.
1: Molt bé, pues este cap de setmana ara ho contem, però se
22: cal molt més no? Sec.
1: Sí, sí,
22: vinga,
1: sí,
22: va.
1: Sí. Gràcies, a
22: gràcies,
1: ti.
22: Adéu.
1: Adéu, adéu. I el cap de setmana, com dèiem, arriba dividit en dos, perquè demà dissabte encara tindrem inestabilitat, sobretot a les comarques d'Alacant i de Vesprada. Ahir encara podrem tindre algunes pluges que poden ser puntualment fortes, però ja de cara a diumenge el sol tornarà a imposar-se a tot el territori, amb temperatures cap amunt, màximes de fora 30 graus a la costa. Així està la Comunitat Valenciana a 18 de setembre de 2026. Continua la ràdio, continua la brújula d'Onda Cero en directe amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Bona vesprada i molt bon cap de setmana.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
24: Vuelve la Liga, vuelve la Champions y el mejor asiento del estadio está a la vuelta de la esquina, en tu tienda Milar. Ven y llévate un televisor LG Nanocell 4K de 65 pulgadas por solo 459 euros. Sí, sí, LG de 65 pulgadas por 459 euros. No te vayas lejos para ver el mejor fútbol. Ven a Milar, mejor en el barrio.
25: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
26: Ya es septiembre. Vuelve el cole, vuelve el trabajo, vuelven los horarios. Y en casa volvemos a conectarnos todos. Con la vuelta al cole de Hola Wi-Fi, el alta es gratis, no hay matrícula. Además, entras en el sorteo del pack Vuelta al Cole con tablet Samsung, auriculares, mochila y material escolar. Este septiembre, pásate a Hola Wi-Fi. Llama al 635 30 30 30. Hola Wi-Fi, internet rápido y estable, vivas donde vivas.
27: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
28: Comienza la nueva temporada en EBM Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. EBM Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. EBM Muebles. Vive la nueva temporada con estilo y confort.